ponent. El sol fenissa per amagar-se. Però el temps obscur ho sé vençut.